0: Allà on et dec d'anar a classe jo, esmogatau. Que hi caure el cançona. Amo que aquí tard, que no ho haia anat.
1: Ma que l'ha hagut pengut, pa?
2: Allà on l'ha hagut tarda. Que hi caure aquí amb el cançí. Allà on hi tan di amb 20 pesos. Sa peso.
1: Ma...